la mort ve a buscar-me, té permís per entrar a casa. Però que sàpiga des d'ara que jo mai podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me, tot allò que de mi quedi, siguin cucs, sigui cendra o una corda al meu viatge, vull que canti en aquest signe.